clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Ei, amics d'esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blind. 607-288-668. Persianas Blind. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en partida del plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríos Caralberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríos Caralberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
3: Piensa en azul. Blue Radio, 90.2.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7:30 a 9, amb la teua consumició. Tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 9202 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
1: Està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el centre comercial Plaza Major Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al centre comercial Plaza Major Xàtiva. Vos esperem!
0: No sé por qué todavía no te has puesto las mosquiteras. Después no te quejes de que tienes que dormir en verano con las ventanas cerradas. Llama ya a Persianas Blay. 607-288-668. Persianas Blay. Protege tu vivienda del frío en invierno y del calor en verano con las mejores persianas. Enrollables de aluminio o PVC. O alicantinas de madera o plástico. Y por si no lo sabías, también son especialistas en mosquiteras y cortinas. Ellos se encargan de todo. Tú solo tienes que llamar al 607-288-668. Están en Partida del Plano sin número, en Annam. Visítalos en su web. Persianas Blay, la protección que tu hogar necesita.
1: En esta nueva temporada, Restaurante Ríoscar Alberic premia tu fidelidad. De lunes a viernes, disfruta de su menú de mediodía con barra libre de cerveza durante toda la comida. Sí, sí, has oído bien. Barra libre de cerveza durante toda la comida. Primer plato, segundo plato, ensalada, pan, postre y café. Todo por solo 13 euros. Come bien, disfruta sin prisas y celebra cada mediodía en Restaurante Ríoscar Alberic. Patrocinan cerveza El Águila Dorada, plataforma Blue, media oficial.
2: Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es. Don't be shy
0: tonight, this is alright. Si conoces esta

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La la la la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Divendres, divendres 20, 25 de setembre de 2026. Molt bon dia a tots. 10 minuts sobre les 9 del matí i estem ja en temps de 100% Radio Fórmula, el temps per a l'actualitat musical. Des d'ara i fins les 10, contarem amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Això no és qualsevol cosa, això se nota. És roba dissenyada a consciència per a que quan tu practiques ciclisme, running, trail o triatlón, s'adapte perfectament a tu. A més, els seus dissenys t'encantaran. G-Sport està en Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Si eres deportista, G-Sport.

0: la premsa és divendres i vegem novetats discogràfiques. Però abans, un tema del record, perquè per així anem a parar-nos en l'efemèride musical. Es conten que avui toca felicitar l'aniversari a Rosalía Vila Tobella. La coneguen de sombra, veritat? És la Rosalía. Bueno, pues ella va néixer a Sant Esteban, a Barcelona, un 25 de setembre de 1992. Cantant, compositora, productora, actriu i empresària. Va néixer i es va criar a les afores de Barcelona. Ha sigut descrita per una emissora de ràdio estadounidense com una estrella del pop atípica, degut a la seva versatilitat musical i tendències experimentals que se desdibuixen des dels límits entre distints gèneres. És a dir, que Rosalía no para de reinventar-se una vegada o una altra, no se conforma. Dir-vos que ella va estudiar musicologia en l'Escola Superior de Música de Catalunya, mentre, bueno, pues, com molts estudiants, li tocava currar per la nit en bars i en pubs. Avui anem a quedar-nos amb ella, possiblement amb l'artista més important del nostre país, amb Rosalía.
1: Las mañanas son nuestras y de Jessy.

cançons, Madonna publicava un nou disc. I a Misses Cançons, ara, bueno, pues el que està fent és setmana rere setmana presentar noves versions a les que ella titula After Hours. És el cas d'este Love Sensation, en el que en el disc original no apareixia, però després va editar junt a Kylie Minogue. Bueno, pues avui està de notícia perquè també ha fet el mateix amb el tema Densteria. Ara, Densteria After Hours, i participa Charlie XCX del presente mal llarg del matí. I és que és divendres, és dia

cap de setmana, més Shakira. Després de l'èxit del passat fin de esta setmana, repetir Senissa residència a Madrid. Seran 4 setmanes en total, però només els caps de setmana. Bueno, pues la passada setmana va tindre com a convidada a Laura Pausini. I este cap de setmana ella ha deixat insinuar en xarxes socials que podria acompanyar-la Maluma, que junts podrien interpretar ese nou tema, el de Agua. Però Maluma li ha dit a través de xarxes socials: Shakira, que era un

Completarem l'hora amb la previsió de l'oratge, la que llegim a través de la web oratgeneta.com. Avui ens conten això. El cap de setmana serà menys calorós. Cal esperar al cap de setmana perquè la calor afluïsse i a la setmana que ve perquè comenci a manifestar-se la tardor. De moment, avui divendres, i això ja per si és bona notícia. Però dir-vos que avui anem a tindre un dia molt calorós. I és que a la costa s'espera que les màximes estiguen en els 30 graus i que a l'interior i al centre puguen pujar, inclús superar, els 35 graus. L'oratge del cap de setmana també serà estable i anticiclònic, però amb un lleuger moviment de l'anticicló cap al centre d'Europa, este ens enviarà vent menys calorós i farà més suportable el dia a dia. Començarem el cap de setmana amb núvols al sud i temperatures entre 2 i 5 graus més baixes. Tocarem diumenge el cap de setmana amb pocs canvis, però a partir de dilluns la nuvolositat serà més abundant i l'oratge més variable, encara que no serà fins a finals de la setmana quan la pluja siga un poc més general. Així que toca esperar. Bueno, pues els últims models em donen canvis per a la pròxima setmana. Alguns per als primers dies, altres per als últims, però la pròxima setmana ja tindrem la

eliminat publicacions en les seues xarxes relacionades amb els seus treballs anteriors, amb etapes musicals que ja han passat, com per exemple la era bruja, la era niña i part de la era el dragón. Este moviment ha disparat les expectatives

més íntima i també un toc més romàntic. Així que els seus seguidors estan esperant quin serà el pròxim moviment. Però els fans ja comencen a posar-se nerviosos. Algo està fent Lola Índigo. Bueno, pues de moment, esta és l'única informació que tenim. Però ja tenim de veres moltes ganes de conèixer

este mes fresquete, que en San ningún volver para que este estío. Pero ahora, nueva etapa, mes tranquila y relaxada, Lola Índigo. Moment de anar obrint ja 100% peticions, que ja són 18 minuts que passen de les 10 del matí. Matí este de divendres. És 25 de setembre de 2026. I des d'ara i fins les 2, este és el nostre temps. Peticions, dedicatòries, salutacions, informació, recomanacions musicals. Tot el que vulgueu aportar al matí. 6, 7, 8, 6,

reina del Sàhara diu que la dedica per a tots, en especial per a la Sanro, per a mi i per a ella. Bueno, pues gràcies. Comentàvem abans en el 100% Radio Fórmula que tal vegada este cap de setmana Maluma se deixa caure per Madrid i cante junt a Shakira. Podria ser. O tal vegada passe per allí Alejandro Sanz. Ell també està deixant pistes en xarxes socials. Li ha dit a Shakira que li desitja el millor, que pronter cantaran junts.

poden despedir. Nosaltres no, nosaltres tot el contrari. Te diguem hola, vinga, nova hora de 100%. Bon dia de nou a tots, amb 15 minuts sobre les 11. Luis Fonsi continua obrint nous capítols en la seva música i esta vegada ho fa junt al cantant Dalvin La Melodia. Reinterpreten este tema, Me Despido, i és així com sona el remix oficial. Este és el seu més recent senzill, un tema que ja ha alcançat el número 1 en les

genérica. Esta forma part de, bueno, pues un nou àlbum que està preparant Luis Fonsi i que pensa publicar en els pròxims mesos. Dalvin, la melodia que participa en el remix, ha dit això. Formar parte de esto es un verdadero honor. Luis Fonsi es un artista que siempre he admirado por su trayectoria y por todo lo que representa para la música latina. Desde el primer momento conecté con la canción y me entusiasmó la idea de aportar mi estilo a una nueva versión del tema. Estoy muy agradecido por la confianza y con muchas ganas de que el público escuche el resultado de esta colaboración. Me despido, aplega, després de un moment molt important per a Fonsi. Fa uns mesos va publicar el tema Canviaré, este junta Fade, i un tema que ràpidament se colava en les principals de llistes d'èxit a nivell mundial. De fet, va ser número 1 en la llista Billboard Latin. El llançament del remix coincidís a més amb una etapa particularment significativa per a este artista, ja que acaba de celebrar 28 anys des del llançament del seu àlbum debut, Començaré, en 1998. I mentre ell continua rodant per Latinoamèrica amb el seu àlbum Mar Infinito Tour, amb el seu tour Mar Infinito 2027. Bueno, pues un tour que de moment està per allí, per Latinoamèrica, però que segur que en la pròxima primavera i estiu, bueno, pues ja se'n ve pa casi. Així, amb esta info musical, nova hora de 100%. Lo dit, que vaig a molt bel dia, este de divendres. El dia de la setmana en el que, bueno, pues estem més contents, veritat. Ens alcem diferents, amb una sonrisa un poquet tonta, pensant que ja tenim així el fin de...

0: Piensa en Azul. Blu Radio 90.2.
1: Manolo García es de Isaba Peras y él no está solo. Tienes tu voz. Nosaltres també volem estar sempre al teu costat per a que no te senques soles mai. I si en algun moment necessites càrrega de piles, bueno, pues te demanes una cançó, dices que a tu t'agraden, dices que pugues cantar a ple pulmó. Per què no? Fallar-te. 678-60-53-30. Es quedem de moment a Minna. A més té, Whistleway. Està en llista. I en seguida un tema del record.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos.
2: Piensa en Azul, Blue Radio Chella. En el 90.2 y en www.bluradiofm.es.

original formava part de Confessions 2, el nou àlbum de Madonna. El títol fa referència a Dansteria, un club de Nova York en el que la cantant se va donar a conèixer a inicis dels anys 80. Este és el segon remix de la sèrie After Hours, després d'haver-nos presentat també la versió de Love Sensation amb Kylie Minogue. La nota de premsa descriu este com una celebración de los comienzos valientes y de las influencias que marcaron el camino del artista. A més de la versió digital, dir-vos que també s'ha editat en format de CD single, però pues imprescindible per als més fans de Madonna. Madonna ha contat això a través de Instagram. Si tu pista de baile parece muerta, quizás estés poniendo la música equivocada. Y deixava este tema sonar. Charlie XCX va a contar eso. Sin querer, montamos dos fiestas. Es que ella es tan cool. Le interesa mucho hablar de la música que hice, de cómo y por qué la hice.

0: les 12 del migdia. Bon dia de nou a tots. Junts anem a per la tercera hora d'este 100%.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

sonar per a Sim era Taylor Swift. Taylor Swift ha estrenat We Stem Patient Zero, el seu nou senzill. Després d'alguns dies jugant amb els seus fans a base

La sorpresa no acaba ahí, perquè també aplega avui The Life of a Showgirl d'Encore, una edició ampliada del seu últim àlbum, amb quatre cançons inèdites. Però sense dubte, la més important és esta, Patient Zero. Paciente Zero. Bueno, pues s'ha publicat esta cançó i l'ha liat, perquè la gent està parlant d'ella. Taylor Swift torna a obrir el caixó de les relacions tòxiques, però esta vegada gràcies a una cançó anomenada Patient Zero, Paciente Zero. Bueno, pues s'acaba d'estrenar i pareix que Taylor en esta cançó li parla a alguna parella seua ex. Y digo así, yo ya pasé por esto. Si quieres te cuento cómo puedes salir, porque yo salí. Bueno, pues ara ja tot el món pensant, donant-li voltes al cap sobre a qui va dirigida esta cançó. Perquè ex de Taylor Swift n'hi ha molts, eh? Però a qui li dedicarà esta cançó, estes paraules? Bueno, pues la teoria més boja que corre per ahí és que esta cançó ella la dedica a Joe Jonas. Potser li parla en esta cançó a Sophie Turner i podria donar-li consells de com i sir d'aquesta relació. Però també n'hi ha altres teories, eh? També diuen alguns que esta cançó podria estar dedicada a Dakota Johnson. Bueno, pues, idees loques, eh? Nosaltres això del salseo com a que ens dona un poc igual, eh? Però sí que contar-te que n'hi ha moltes teories per ahí. Nosaltres la informació amb la qual ens quedem és que avui Taylor Swift publica música nova. Patient Zero és la seva nova cançó, però n'hi ha tres més, la reedició del seu últim treball. Sí que al llarg del dia, no, perquè es queda molt poquet, però sí dels pròxims continuarem presentant coses noves de Taylor Swift, una de les dones més poderoses del món, no només de la indústria musical. N'hi ha una cançó que es titula Me gusta vestir de rosa. Això també la tindrem que descobrir, eh? I això m'ha cridat a mi l'atenció. Segur serà molt positiva. Bona vesprada a tots, perquè ja són 20 minuts que passen de la una. Ja estem en l'última hora d'este 100% edició de divendres.

0: 2018 amb Rema i Selena Gomez. I ara anem a per un tema que encara no és sexy perquè apenas té unes hores, però segur que en les pròximes setmanes, en els pròxims anys, continuarà sonant. Es quedem amb la novetat del dia i la porten per ací, Autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, Autobuses Chambitos, que ens ho posen ben fàcil i viatgem de manera segura. www.autobuseschambitos.com.
1: Novedad, novedad.
0: Es presente en WIM esta novedad que se titula Silencio. Y es lo no, pero el sudo son...

Enhorabona des d'ací a este que ens ha dissat el Next Summer. I un altre, Dani Martín, que també se passa per ací amb Mira la vida.

Ramazzotti, mi dia preferido. Nosaltres també ens quedem amb este el divendres, també és este el nostre dia preferit de la setmana. Sona este i després ja tancarem el 100% per avui. És que apenas queden 10 minutets.

Mandos. Bella versión desde Go West. Anel Tancanta, l'edició d'este divendres 25 de setembre de 2026. Un plaer haver vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé el dia. Sobretot desitjar-vos molt bon finde. Disfruteu-se'n. Ja sabeu, en seguida, a continuació, de 2 a 3 i com cada divendres, se passa per ací DJ del Reino per a inaugurar oficialment el finde. És que no plega ell, no comença. I per tancar, per completar, el tema que tots esperàvem, que llegó el fin de setmana. Adeu! El fin de setmana.

0: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.
1: Atención, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva, 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva. Organitza Adexam i l'Ajuntament de Xàtiva. Col·labora Generalitat Valenciana i AFICOM.
0: Escucha Blue Radio también online. Más calidad, más contenido, concursos, noticias y mucho más. www.bluradiofm.es.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 16 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blue Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva.
1: Ja està ací la novena fira de la tornada a l'escola. El dissabte 26 de setembre, el Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva es converteix en el gran punt de trobada de tota la família. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, descobriu les propostes d'11 acadèmies, clubs esportius i entitats de la comarca. Idiomes, esports, dansa, reforç escolar, escacs i molt més. A més, tallers, pintacares, personatges infantils, una zona gegant de Lego i partides obertes d'escacs. Veniu a preparar el nou curs amb diversió i la millor energia. Novena fira de la tornada a l'escola. Dissabte 26 de setembre al Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Vos esperem.
2: Blue Radio FM. 100% música de calidad.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.

0: Cada 30 minutos y de 4 a 9 de la noche, con retorno incluido a las mismas paradas. En Autobuses Chambitos también estamos especializados en servicios de bodas, trabajo, viajes organizados y excursiones de colegios. Más información en chambitos.com o llámenos al 696-930-919. 696-930-919. Nos encontrará en el Polígono Garbí 6, en Josa de Ranes, o calle López Trigo 29, en Ayora. Autobuses Chambitos, tu seguridad sobre ruedas.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al Charter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa. Ei, amics d'Esportxes! Després de les vacances, tornem a la rutina. Però ho fem amb les piles ben carregades i molta energia. I Esportxes també amb nous horaris. Divendres i dissabtes per a dinar i sopar. Diumenges per a dinar. I atenció, perquè és divendres al migdia. Si vens a dinar, et convidem a la primera copa del tardeo. Divendres i dissabtes, de 7 i mitja a 9, amb la teua consumició tapeta per només un euro. Pots fer la teua reserva en el 96 050 92 02 i tens publicats els menús al Facebook Porches Xàtiva. T'esperem a la plaça del Mercat.
2: Blu Radio Chella, els matins en valencià. 90.2 FM i BluRadioFM.es.

0: Atenció, perquè torna una de les grans cites amb el comerç local. De l'1 al 4 d'octubre arriba la 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva a l'Albereda Jaume I, organitzada per Adexam. 4 dies per trobar ofertes irresistibles, grans descomptes i oportunitats úniques en moda, complements, calçat, llar i molt més. No t'ho penses més? Vine, busca, tria i estalvia. De l'1 al 4 d'octubre a l'Albereda Jaume I de Xàtiva. 37a Fira Olet i Comercial de Xàtiva. Col·labora Ajuntament de Xàtiva, Generalitat Valenciana i AFIC.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.

0: eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la...
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.